recordant la època dorada del mes d'octubre i era el 31, la noche dorada, los Bokers.